Gràcies! Segur que ens queden molts camins per trobar-nos.

0: és el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Visca la calçotada.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i finalment tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Mor a la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
0: Notícies en xarxa.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Figues on Figues.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
4: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
3: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.

0: Doncs aquí tenim el número 1 d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM. És per ell, Miqui Núñez, i aquesta cançó que es diu Un altre cop, una proposta que sona moltíssim estiu i a través de la qual us desitgem a tots i a totes una molt bona setmana gràcies a la llista d'èxits d'aquesta sintonia, les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta...
2: Les més virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les més virals.
1: Totes les novetats del moment a...
2: Les més virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
2: Les més virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: les més virals.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
4: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'OEMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
3: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
6: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
3: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i, com a mínim, el proper dimarts.
2: Notícies en xarxa.

0: The Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les dues.
1: Són les dues.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
3: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
2: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
5: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
5: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
5: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
5: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
2: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
7: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
2: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se l'imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
1: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines d'amacatació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
1: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
5: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
2: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. D'aquesta manera hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: Es el millor president del govern que ha tingut Espanya. Bovem més, diu l'Obama del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el Bovem més del seu partit ajudi això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i està prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
15: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Àlex Canalís.
16: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
15: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
18: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
17: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran
6: de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
19: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
5: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
20: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano sobretot és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
5: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
5: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
21: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
5: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
22: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
23: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
22: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4 al 2027 i de l'1,8 al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
5: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
2: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau a on s'havien enfilat.
5: Els fets van passar ahir al vespre, el sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
2: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
3: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
7: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
8: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
7: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com Lua i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
24: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
25: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue fue difícil, por suerte encontramos el gol, el segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
24: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
4: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
24: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2 victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
9: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, que un día se lo podré contar a mis nietos.
24: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerra fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: El diccionari Termcat.
11: 40.

0: Amèrica, tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
2: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
5: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
6: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
4: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
6: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
7: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
4: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
6: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
4: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
6: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
4: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
8: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
4: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
10: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
4: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta?
11: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en deuda.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
4: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
14: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
4: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
15: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
16: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
15: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
4: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària Secretària General de Metges de Catalunya.
18: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
17: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
7: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
17: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
4: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
6: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
19: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa. Volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
6: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
4: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
6: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
4: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
20: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
6: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
21: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
22: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
21: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
4: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
6: I, per tant, defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
0: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
6: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
4: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
21: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
4: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
2: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
3: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
2: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
4: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
24: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
23: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
4: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de

0: aquesta edició.
1: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
0: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
3: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
4: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
5: Un dia especial porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
4: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
6: He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
4: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tenis blaugrana, Javi Rodríguez.
7: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
4: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina a la Copa del Món. Triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.

0: Som la ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
4: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
5: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
4: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
3: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers a l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.

quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau. Quan em faci por estar en silenci

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Espanyol, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
1: Notícies en xarxa.

0: Doncs aquí tenim el número 1 d'aquesta setmana a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM. És per ell, Miqui Núñez, i aquesta cançó que es diu Un altre cop, una proposta que sona moltíssim estiu i a través de la qual us desitgem a tots i a totes una molt bona setmana gràcies a la llista d'èxits d'aquesta sintonia, les més virals.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.
3: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
2: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa un requeriment.
1: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Leonard apel·la al president de la Generalitat.
3: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'escala s'adhereix al segon pla impuls del circ a Catalunya i programa 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7.
1: Són les 7.
2: Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
3: Avui és dimecres 17 de juny del 2026 i tal dia com avui de fa 3 anys Arnau Rovira es va proclamar alcalde de Manlleu. D'aquesta manera s'iniciava una nova etapa política després de 20 anys.

0: anys de govern d'Esquerra Republicana.
1: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat la campanya Ja vindràs, una iniciativa que vol sensibilitzar la ciutadania sobre l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa cap a les persones grans. La presentació s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. La campanya, impulsada conjuntament amb altres ajuntaments de la comarca, entre ells Manlleu, té l'objectiu de combatre els prejudicis associats a l'edat i reivindicar el paper actiu de la gent gran dins de la societat. Sota el lema Ja vindràs, l'acció recorda que la vellesa és una etapa que tothom acabarà vivint. La iniciativa dona protagonisme a 9 persones grans del territori que apareixen en cartells i continguts de difusió. També inclou materials pedagògics, accions a les xarxes socials i 2 videopodcasts per reflexionar sobre el respecte a la dignitat i els drets de les persones grans. Durant la presentació, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, va destacar la contribució de la gent gran a la cohesió social i al benestar col·lectiu. Per la seva banda, la presidenta del Consorci d'Osona dels Serveis Socials, Victòria Terricabres, va remarcar que parlar d'edatisme és parlar de drets i de la manera com la societat valora les persones al llarg de totes les etapes de la seva vida. I canviem de tema perquè la plaça Fra Bernadí es tornarà a convertir aquest estiu a l'epicentre del Sardana Manlleu. La colla sardanista ha presentat una nova edició del cicle de ballades d'estiu que arrencarà aquest divendres al vespre i s'allargarà fins a finals de juliol amb 6 cites programades. La temporada començarà amb l'actuació de la Copla Jovinola de Sabadell, que interpretarà un repertori variat de peces com Anem a saltar, de Ramon Vila i Ferrer, o Petita ofrena, de Francesc Mas Ros. Aquesta última servirà per commemorar el Dia Universal de la Sardana, que se celebra aquest diumenge, i anirà precedida de la lectura d'un manifest escrit per Tomàs Molina. El cicle manté l'objectiu de preservar i promocionar la cultura popular catalana, convertint la plaça Fra Bernadí en un punt de trobada per als dansaires, aficionats i públic de totes les edats. Durant les pròximes setmanes també hi haurà actuacions de les cobles La Flama de Farners, Ciutat de Girona, Els Lluïsos, Mediterrània i la Bisbal Jove. Més enllà de les ballades, el calendari sardanista culminarà amb una de les cites més esperades de l'any, el 82è aplec de sardanes de Manlleu, que se celebrarà el 10 de juliol als Jardins de Can Puget amb les cobles La Principal de Llobregat i Marinada. Un estiu, doncs, que tornarà a tenir sardanes com una de les grans protagonistes de la vida cultural manlleuenca. I com sempre, us comentem la farmàcia de guàrdia demà, dijous 18 de juny, que serà Lluís de Rossell, al carrer Montseny 71. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Manlleu Educa.
3: Bona tarda, sóc la Maria Comas, professora d'anglès i de jazz del CFA Martí i Pol. I avui som aquí per parlar del CFA, l'Escola d'Adults de Manlleu. En primer lloc, us faré un breu resum de l'oferta formativa de l'escola perquè pugueu conèixer tots els cursos que hi impartim. Enguany també m'acompanyen alguns dels alumnes del curs de jazz, equivalent a l'ESO, que compartiran amb tots vosaltres com ha estat la seva experiència durant aquest curs. En primer lloc, com he comentat, m'agradaria començar explicant quins són els cursos que oferim al CFA. Pel que fa a instrumental, es tracta d'estudis bàsics equivalents a la primària que s'organitzen en tres nivells. En aquest curs, l'alumnat rep coneixements rudimentaris de tres àmbits: matemàtiques, llengua i ciències socials. En segon lloc, els estudis de català tenen com a objectiu que l'alumne adquireixi els coneixements més essencials de la llengua catalana. Els alumnes a qui va dirigit aquest curs són persones que ja han rebut una formació bàsica al seu país d'origen, però que volen poder expressar-se i comprendre missatges senzills en català. Un altre dels cursos que oferim és el de Competic, és a dir, informàtica i competència digital. Al CFA hi podreu cursar tots els nivells de Competic, des del Competic inicial fins al nivell més alt, que és el 3. El Competic inicial i l'1 es fan presencialment, mentre que els nivells 2 i 3 es poden cursar tant de manera presencial com a distància. Convé dir que els ensenyaments de Competic són equivalents a l'àctic i estan reconeguts com a mèrits per les oposicions de l'administració pública. Pel que fa a l'anglès, oferim tres nivells, dividits en tres cursos acadèmics. En el primer curs podreu obtenir un nivell A1, mentre que el nivell A2 es divideix en els dos cursos posteriors. Un cop acabats aquests dos cursos, els alumnes poden fer un examen oficial que els acredita el nivell A2 d'anglès. Amb aquest certificat, poden passar a cursar un B1 a qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. Cal dir que, a partir d'aquest any, també obrim un nou grup de conversa per les persones que puguin acreditar un nivell A2 d'anglès. Per últim, al CFA també hi oferim cursos de jazz, equivalents a l'educació secundària, que es poden fer presencialment o virtualment a través de l'IOC. Aquests estudis estan estructurats en dos nivells, jazz 1 i jazz 2. Sobre la metodologia, cal dir que es treballa majoritàriament per projectes. És a dir, els alumnes parteixen d'un tema d'interès, llavors se'ls planteja un repte i apliquen els coneixements apresos en els tres àmbits del jazz per resoldre'ls. Ara que ja sabeu quins estudis podeu cursar al nostre centre, dono pas a alguns dels alumnes de jazz d'aquest any, que explicaran com ha estat la seva experiència al CFA Martí i Pol. En primer lloc, parlarà en Denis Maroto,

0: Bona tarda, em dic Denís, tinc 30 anys, visc a Vic i sóc alumne de GES, del centre CFA Martí i Pol de Manlleu. Vaig conèixer aquest centre l'estiu de l'any passat per internet i com que quedava a prop de casa, vaig decidir apuntar-m'hi. Les classes que hem estat fent durant tot aquest any han estat agradables, divertides i fàcils d'entendre, ja que els professors fan molt d'èmfasi i dediquen molta atenció a explicar-nos cadascun dels temes. M'ha motivat a estudiar el GES perquè, en un futur, m'agradaria continuar estudiant i obtenir un grau superior, i aquest centre m'ho ha posat fàcil per aconseguir-ho. Per tant, m'ha estat fàcil treure'm el GES, tot i haver deixat els estudis fa molts anys. Com a alumne del CFA Martí i Pol, he de dir que la meva experiència ha sigut un 10. Els professors són agradables i trempats. Alguns cops ens han preparat jocs per així reforçar la matèria i fer les classes més divertides. També he de dir que els companys que he conegut són molt macos, agradables i molt divertits. Entre tots ens ho hem passat genial. M'emporto molts bons records per part de tots. Per acabar, he de dir que m'ha agradat totes les matèries que hem tractat, però les meves preferides han estat Història, amb la Maria Lara, i Anglès, amb la nostra tutora, la Maria Comas. A més, en Xavi és molt professor, i amb ell, aprendre matemàtiques i química ha estat molt interessant i agradable. I ara, per continuar, deixem pas en Samir.
1: Bona tarda, em dic Samir, soc de Vic i soc alumne de GES al centre CFA Martí i Pol de Manlleu. Vaig conèixer el CFA Martí i Pol a través d'internet. L'horari del centre d'adults de Vic no m'encaixava, ja que allà es fa de matins i, en canvi, a Manlleu es fa de tardes. L'ambient a l'aula és respectuós i col·laboratiu. Afavoreix l'aprenentatge i la confiança, també. És una bona oportunitat per tenir nous coneixements, millorar les perspectives laborals. El que em motiva a fer el GES és la possibilitat de continuar formant-nos, ampliant les nostres oportunitats laborals, guanyar confiança en nosaltres mateixos i obrir portes a futurs estudis o projectes professionals. La metodologia de classe es basa en projectes trimestrals que integren diferents matèries a través d'activitats. Els alumnes treballen continguts de manera global i aplicada, afavorint un aprenentatge més significatiu i participatiu. La nostra experiència com a alumnes ha estat molt positiva. He pres nous coneixements, he guanyat confiança en les meves capacitats i he compartit bones experiències, bona convivència, respecte i suport entre els companys, fet que crea un ambient agradable i faciliti l'aprenentatge. He après molt d'història, biologia i química. A història he entès millor els esdeveniments del passat i com han influït en el present. A biologia he après com funciona el cos humà i els éssers vius, i a química he après a estudiar utilitzant les fórmules. Les classes m'agraden perquè són molt dinàmiques, participatives i permeten aprendre de manera pràctica en un ambient agradable i motivador. Els mestres són molt bons, propers i professionals. Expliquen els continguts de manera clara, tenen paciència i saben adaptar-se a les necessitats dels alumnes, fent que l'aprenentatge sigui més fàcil i motivador. Ara deixarem el pas a Mohamed.
2: Hola, sóc en Mohamed Kelai, tinc 18 anys, he estat a classe de GES del CFA Martí Pol. Durant tot aquest curs m'ha agradat molt l'ambient que hi havia a les classes perquè m'he sentit bastant còmode, tranquil i respectat. Des del primer dia vaig notar que era un lloc on podria aprendre sense sentir-me pressionat. També he tingut una molt bona relació amb els companys i companyes de classe. De fet, diria que aquest ha estat un dels millors grups de classe que he tingut al llarg de la meva vida, tant pel bon ambient com pel respecte que hi havia entre tots. A principi de curs no sabia si em motivaria prou a assistir a les classes cada dia. Tenia alguns dubtes perquè no sabia com seria l'experiència ni si m'hi acabaria adaptant-me bé. Tot i això, a mesura que van passar les setmanes em vaig anar sentint més còmode i finals del primer trimestre em vaig sentir molt més motivat. Crec que una de les principals raons va ser la manera com els professors ensenyen. Les seves explicacions són clares, intenten ajudar-nos quan tenim dubtes i fan que les classes siguin més interessants i fàcils de seguir. M'han agradat molt les classes perquè ens han donat temps suficient per fer les activitats i per entendre bé els continguts. Això m'ha permès treballar amb més tranquil·litat i aprendre millor. A més, considero que he après moltes coses noves durant aquest curs. Especialment, he millorat molt en l'anglès, una assignatura que m'ha ajudat a ampliar els meus coneixements i a sentir-me més segur utilitzant l'idioma. També em va agradar molt quan vam treballar l'accentuació en castellà, ja que vaig aprendre només normes que abans no coneixia gaire bé i que ara puc aplicar millor quan escric. En general, la meva experiència del CFA i Martí Pol ha estat molt positiva i entretinguda. He après moltes coses, he conegut persones agradables i m'he sentit molt còmode durant tot el curs. Estic agraït als professors pel seu suport i per la seva manera d'ensenyar, i també als meus companys per haver contribuït i crear un ambient tan agradable. Sense dubte, és una etapa que recordaré abans bons records. Ara deixem pas a Miguel Ángel.
3: Bona tarda a tothom, em dic Miguel Ángel Chaves, tinc 24 anys i soc alumne de GES de l'Institut Martí Pol. Jo vaig conèixer aquest centre gràcies a la dona del meu pare, ella també va estar estudiant aquí i, si no recordo malament, va fer un grau en assistència sociosanitària. Veure la seva experiència em va animar a fer el pas. A mi, sincerament, sempre m'ha costat seguir un ritme d'estudi, però en aquest centre m'hi he trobat molt a gust. Les classes són molt dinàmiques, la metodologia és superinteressant i et motiva a seguir aprenent dia a dia. A més, l'ambient ha ajudat moltíssim. Hi ha persones que són molt bones i tant els alumnes com els professors van fer que la meva reinserció estudiantil fos molt fàcil i natural. Les motivacions més importants que vaig tenir per prendre la decisió de fer el GES van ser el voler créixer intel·lectualment i, sobretot, les ganes de fer un cicle formatiu posterior per poder dedicar-me al que realment m'apassiona, que són els esports. Estic molt content d'haver pres aquesta decisió. I, per últim, voldria donar les gràcies a Ràdio Manlleu per haver-nos convidat a aquest programa per a poder parlar de la nostra experiència com a alumnes de GES del CFA Martí Pol. Moltes gràcies.

0: Solter sona a tot el món. Escolta'ns.
1: Radiomanlleu.cat.
0: Radiomanlleu.cat. Anywhere with you.

0: Benvinguts al podcast de Lúdica. Soc en Marc Angrill i avui m'acompanyen en Xavi Ramiro.
1: Salut.
0: I en Daniel Malet.
2: Hola, com esteu?
0: I tenim un convidat.

0: de luxe, que és el doctor Antonio José Planells de la Maza, que és professor al Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra i també és graduat en Dret i en Comunicació Audiovisual, té dos màsters, i el seu doctorat era sobre la teoria dels mons possibles aplicada als videojocs. Per tant, tota una referència acadèmica. Moltes gràcies per estar aquí al podcast de Lúdica.
1: Moltes gràcies, Marc, a vosaltres per convidar-me.
0: Explica'ns una mica la teva trajectòria, perquè per mi ets com un dels pioners, no? Almenys, diguéssim, dels estudis de joc, no? Els Game Studies, no sé si a tot el món o potser més en llengua castellana, no? Ets dels pioners, juntament amb Víctor Navarro o l'Oliver Pérez, per dir una mica els que jo tinc més, que conec més. Explica'ns una mica la teva trajectòria.
1: Sí, jo diria que potser sóc, bueno, no la primera onada de Game Studies a Espanya o estudis del joc, potser que hi ha una primera onada, no?, que és l'Oliver Pérez, que és una mica abans, l'Alfonso Cuadrado, inclús fora, no?, Miguel Sicart i la Clara Fernández Barra, la Susana Tosca. Però sí, jo vaig defensar la meva tesi doctoral l'any 2013 i vaig publicar una versió de la tesi doctoral a la càtedra, no?, que és Videojuegos y Mundos de Ficción, on bàsicament el que em plantejava és arrel, o a partir, diguem, del conflicte entre ludòlegs i narratòlegs, que ja, si voleu, parlo una mica d'això, jo plantejava, bueno, ja la inèrcia en aquell moment, no?, que és això, els jocs no són només mecàniques o no són només una història, sinó que són un món o un conjunt de sistemes de mons possibles on el jugador pot fer coses o pot no fer coses, hi ha coses que són possibles i coses que són necessàries, i a partir d'aquí, en funció del que vagi fent, els mons possibles van variant, no? Jo vaig començar amb aquesta línia, si voleu, més formalista, més estructuralista, i al llarg dels últims 10 anys, doncs, bueno, he acabat el Tecnocampus, jo en el seu moment vaig ser coordinador del grau de videojocs a la UTAD, a Madrid. Vaig acabar, ara estic a Mataró, al Tecnocampus, on porto un grup de recerca que es diu Cultura i Tecnologia Lúdica, que de fet ja em van parlar a la revista Lúdica, amb una entrevista que em va fer en Marc. I a partir d'aquest projecte va venir el Víctor Navarro al Tecnocampus, es va incorporar com a professor, i l'any 2020, l'any 2019, jo vaig obtenir una beca a Leonardo per fer una investigació sobre mitologia en videojocs, i a partir de l'any 20, amb el Víctor, vam demanar un projecte, un pla nacional, que es diu Ludomitologies, i bàsicament el que estudia Ludomitologies és com els videojocs utilitzen les mecàniques i utilitzen sobretot els motius narratius i els mitemes, que aquí vindrem cap a la qüestió més del mite clàssic, i repensen tots aquests mites, no?, sobretot en el marc occidental. S'entrava molt en la cultura grecorromana i el marc cristià, no?, dintre d'Occident. I a partir d'aquí surt un llibre, que és el Laberinto Lúdico, que és una síntesi una miqueta d'una part de la investigació d'aquest grup de recerca, d'aquest projecte.
0: I aquí és l'excusa per tenir-te, que no ho he dit abans, sempre seria una bona cosa tenir-te aquí de convidat, però avui tenim com a propòsit principal parlar d'aquest teu nou llibre, editat per Càtedra, i en parlarem una mica, a partir d'això també parlarem de més temes, que sempre ens agrada divagar, i bé, segur que serà molt interessant.
1: I tant.
2: Recordeu que ens trobareu pràcticament a totes les xarxes socials. Som a Blue Sky, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a Mastodon i a TikTok. No ens n'hem deixat pràcticament ni una. A més, us podeu subscriure al podcast de Lúdica, que el podeu trobar a iVoox, a Spotify, a Apple Podcasts, a YouTube. Només cal que busqueu Lúdica i en seguida ho trobareu. Per tant, seguiu-nos, escolteu-nos i feu likes.
3: I si us feu subscriptors de Lúdica a través de l'aixeta, contribuireu a fer créixer un mitjà de comunicació en català que tracta seriosament els videojocs. I, a més, accedireu a continguts exclusius com el videoblog, on comentem l'actualitat del videojoc, accés anticipat al podcast i el sorteig d'un joc cada mes.

0: Parlem del teu nou llibre, que es titula, com hem dit abans, El laberinto lúdico, i té com a subtítol El viaje y el poder en los videojuegos. Per on comencem? Com podríem obrir? No sé si per la part d'aquesta dualitat entre el viatge i el poder, o expliquem més aviat la idea del laberint.
1: Sí, bé, en primer lloc, només dir-te que també destacar, que ho volia dir, però no diguem, no forma part de la meva trajectòria, no? Però destacar el fet de que sigueu mitjà en català, i això també, doncs, agrair-vos, no?, l'esforç, perquè no és senzill, no?, en uns sistemes digitals actuals on l'anglès i l'espanyol potser són els hegemònics, no? I per tant, en aquest sentit, sempre a mi em sorprèn, no?, poder parlar de la meva investigació en català, no?, amb l'idioma mare, no? I en aquest sentit us agraeixo la invitació també, concretament a la qüestió idiomàtica. Doncs jo començaré pel títol, potser, que és el laberint lúdic, no? El llibre el que fa és agafar un eix central, que és el laberint, no qualsevol laberint, sinó concretament el laberint minoic, el laberint famós del Minotaure. I a partir del mite del Minotaure, no?, recordem, Teseu va al laberint, no?, entra, mata el Minotaure, aconsegueix sortir gràcies a l'ajuda d'Ariadna, no?, i aconsegueix fugir. Doncs a partir d'aquest mite, el llibre el que planteja és que aquest mite ja planteja els fonaments simbòlics estructurals, no només el gran mite occidental de l'heroïcitat i del poder, sinó també la gran estructura fonamental de tot joc. No? Tot joc hi ha un heroi que té una missió, que ha d'entrar a una espècie de laberint. Laberint pot ser físic, pot ser simbòlic, pot ser psicològic. Ha de lluitar contra un ésser. Aquest ésser pot ser tradicionalment un ésser malvat, però en el llibre també plantejo que la mateixa manera que hi ha éssers malvats al centre del laberint, potser podem trobar éssers que són diferents. No? Al final, l'alteritat, no? la qüestió de l'altre, l'acostumem a assumir com un enemic, no? Però pensem en Undertale, per posar un exemple, no? Els enemics, els monstres poden ser enemics o poden ser éssers diferents amb els que jo puc intentar tenir una certa empatia, no? En qualsevol cas, l'heroi acaba sortint, l'heroi entra i l'heroi surt a través d'unes ajudes, el fil d'Ariadna té a veure amb aquest empoderament de l'heroi, i, a més, juntament amb aquest, diguem, viatge, d'aquí enllaço, no?, el laberint té a veure amb el viatge d'anada i el viatge de tornada, Teseu entra i Teseu torna a Atenes, té una altra dimensió, que és el poder. No? El laberint és una estructura de poder que algú molt poderós, que és Minos, ha demanat a algú que no té el poder polític, però sí el poder tècnic, que és Dèdal, que construeixi aquest laberint per amagar les vergonyes del poder, que és el Minotaure. No? Recordem que el Minotaure té un nom, que és Asterió, és que Minos el que decideix és treure-li el nom, perquè quan tu li treus el nom a un ésser, el que fas és deshumanitzar-lo, no? I a part d'aquí, el Minotaure, el fill de Minos, es converteix en aquest ésser malvat que queda tancat dintre del laberint. A partir de la idea de Teseu que viatja anada i Teseu torna a casa, viatja de tornada, i a partir de la idea del poder, el poder polític que ordena el laberint i el poder tècnic que està sotmès al poder polític, jo el que faig és, en aquest llibre, veure com aquests dos elements, el viatge del poder, s'estructuren a partir d'arguments universals. No? I ho faig amb arguments molt concrets. Arguments, vull dir, quan parlo d'arguments universals, vull dir estructures de motius narratius que es van repetint al llarg del temps. Per exemple, dintre la categoria de viatges, jo estudio tres grans arguments universals. Un, que és la cerca del tresor, no?, en Jasó i els Argonautes, que seria el viatge d'anada. Un altre, que és el retorn a la llar, que seria Ulisses, bàsicament. I un tercer argument que va a cavall amb l'àmbit del poder, que és la fundació de la pàtria. I aquí estudio des de Moisès a Enees, no?, la fundació religiosa i la fundació política. I l'altre bloc, que és el poder, té uns altres arguments universals. Principalment, en el llibre el que faig és parlar de jugar a ser el poder o jugar a estar sotmès al poder. No? Aquí hi ha molts exemples, que si voleu podem entrar més en detall, però principalment a mi el que m'interessa molt aquí és quan juguem a ser el dolent del joc, quan juguem a ser Minos, què passa quan assumim el poder. Aquí parlo molt de Macbeth, per exemple, el problema de l'auge i caiguda del poder. Parlo també, òbviament, de la qüestió kafkiana, la qüestió neoliberal del poder, la qüestió de la psicopolítica, me'n vaig cap a Byung-Chul Han, per posar un exemple una mica més popular en filosofia contemporània, però també m'interessa molt els arguments de la resistència. Per exemple, Antígona, per exemple, Bartleby, no? Són personatges que entenen, o els rebels, no?, les resistències en totes les seves manifestacions. No? Doncs bàsicament, per reunir, aquest és l'epicentre és el laberint. El laberint implica dos grans famílies, que és el viatge del poder, i aquestes dues grans famílies es concreten en uns arguments. I jo el que faig bàsicament és agafar cada argument, veure com estan explicats en la literatura, veure com en la literatura hi ha un conjunt de motius narratius que expliquen cada argument, i després ho plasmo en els videojocs. Val? Un últim exemple per veure-ho clarament. El retorn a la llar, jo agafo, òbviament, l'Odissea. L'Odissea té un conjunt de passos, un conjunt de motius narratius que vertebren el que entenem com un viatge per tornar a casa. No? Jo aquests motius narratius estudio a l'Odissea i altres textos posteriors. No? De l'Odissea veiem, per exemple, el veterà de guerra. De l'Odissea a Rambo, el que tenim bàsicament és un conjunt de motius que es repeteixen. Altres no, però altres sí. No? I d'aquí què faig? Salto a com el videojoc ha parlat de tornar a la llar. De com el videojoc té problemes, per exemple, per parlar del veterà de guerra, té molts problemes per parlar d'aquesta figura, però altres exemples molt interessants que estan a l'esfera indie, no? Gone Home és un retorn a la llar, Night in the Woods és un retorn a la llar amb un problema neoliberal brutal, amb un problema de jo he canviat, la meva llar ha canviat, no? Life is Strange, per tant, toco diferents jocs que, en el fons, utilitzen part d'aquests motius narratius per construir una experiència ficcional però també interactiva.
0: Tornant una mica a l'inici, m'ha sorprès que, clar, la metàfora del laberint, si vas als jocs de taula egipcis, no?, com el Senet, que comentes a l'inici, sí, ja no és tan metàfora, sinó que és una cosa molt, molt física, molt literal, no?, d'un joc de taula que té forma de laberint i que només de veure-ho ja dius, ostres, això és com la nostra, el joc de l'oca, no?, o inclús com el parxís, que és un joc on realment has de recórrer una mena de laberint, però com tu diferencies, un laberint que només té una, diguéssim, un camí, no? És unicursal. O sigui, no només en un sentit més metafòric, sinó que realment dels primers jocs de la humanitat ja són també, encaixen, no?, amb aquest laberint. I també em volia comentar-te, ja que hi som, no sé si me'n vaig una mica del tema, però, clar, comentes grans relats universals i alhora també concretes, no?, que és com la cultura occidental. Llavors, no sé si podríem considerar que són universals perquè transcendeixen també la cultura occidental o és que entenem que la cultura occidental, no?, entesa com a grecorromana, cristiana i també de la il·lustració, no?, fas com aquest el fil habitual, doncs entenem que això ja es considera universal. No sé si és una qüestió una mica polèmica o si t'ho has plantejat així.
1: Bé, el tema de la qüestió de... Clar, argument universal, la pròpia excepció, sí que és veritat que té aquesta vocació, si voleu, molt essencialista, no? És veritat que si ens anem als estudis mitològics clàssics, aquí penso en Eliade, penso en Kern i penso en Campbell, que potser és el més conegut de tots ells, no? Però Domecel, hi ha molts mitos, bueno, Levi Strauss, hi ha molta gent que s'ha dedicat, òbviament, a l'antropologia, a la mitologia. Clar, quan parlem d'arguments universals, parlem de tot un conjunt de famílies, no?, que no està únicament al cànon occidental. El cànon oriental és importantíssim, sobretot per l'estudi mitològic, però també tens el cànon dels natius americans, per exemple, que és molt interessant, no? Jo el que diria és que, bàsicament, tots els elements culturals que hi ha a nivell mundial, la mitologia índia, la mitologia japonesa, la mitologia africana, tots ells són estructures mítiques regionals, diguem-ne així, però que quan ells el que fan és una abstracció dels seus motius narratius, tots ells conformen l'argument universal. És a dir, quan parlem d'arguments universals, parlem d'arguments universals com una gran família que està formada, perquè ens entenguem, per cànons regionals. Jo que faig aquí, en el projecte el que hem fet, és dir, entenem com a argument universal el viatge de l'heroi nostre, però el viatge de l'heroi de l'Índia, per exemple, que té, o el japonès, no?, que té algunes alteracions importants. El que passa és que nosaltres ens focalitzem en un àmbit regional, que és el que entenem nosaltres com occidental i concretament el grecorromà i el cristià, perquè dintre d'Occident també tenim un cànon que és el nòrdic, per exemple, que són cànons mítics diferents, no? Llavors, jo crec que aquesta és una mica la qüestió de consens, no? És a dir, no és que diguem que el cànon occidental és l'únic argument universal possible, sinó que el cànon occidental participa del que entenem per arguments universals. I arguments universals aquí entenem tots els arguments possibles que tenen els conjunts humans, que tenen similituds i tenen diferències. No? Hi ha algunes similituds molt marcades, poso una que sembla una mica absurda, però és curiosa. Per exemple, en gairebé totes les mitologies occidentals i orientals tenen un mite sobre algun tipus de figura messiànica. Mm. I gairebé totes les figures messiàniques d'Occident i Orient, i que aquí quan penso en Orient penso en Mesopotàmia, penso en l'imperi persa, penso en gairebé Xina, aquesta figura messiànica s'acaba manifestant amb una figura de nen i acaba passant per un riu, amb algun tipus de cistell. Això passa amb Sargon, passa amb Moisès, passa amb moltíssimes figures clàssiques. No? Per tant, aquesta és una mica la resposta. No? La resposta és, si diem que el cànon occidental és l'argument universal i la resta no ho són, és una polèmica, bueno, diria, no és només una polèmica, sinó que és absurda. No? Dir que tenim diferents arguments, tenim una família d'arguments universals, que és entendre motius narratius similars des de perspectives diferents i que de tot això escollim una perspectiva concreta, jo crec que és la posició de consens més sensata.
2: Aquest tema que hem tret ara doncs, m'interpel·la fortament en tant que antropòleg, i Anton, com sabràs, doncs, des de l'antropologia, més que Campbell, quan parlem de mites i de les seves transformacions, ens mirem a Lévi-Strauss, no? Vull dir, clar, sí. Lévi-Strauss, antropologia estructural. I allà, i això m'ha agradat, no?, perquè has posat sobre la taula una miqueta una mirada sobre els mites i sobre el cànon, digue-li universal. A mi no m'agrada això d'universal, com et pots imaginar com a antropòleg, tot i que Lévi-Strauss precisament era algú que sí que intentava buscar aquestes estructures i el màxim d'universals possibles, no? Però el que sí que et volia comentar és que, en contrast amb això que has explicat, precisament, la manera que té Lévi-Strauss de treballar el mite és com no tant pensar aquestes trajectòries comuns, universals, que podem trobar, no?, aquest travessar el riu, aquest heroi, no?, que s'erigeix i que ha de superar un obstacle, el que sigui, sinó que ell, sobretot, el que mirava són aquests operadors lògics i simbòlics, no?, que tenien la funció de fer, per qualsevol societat, fer que el món fos intel·ligible, no?, a través d'aquestes oposicions, la vida a la mort, la natura a la cultura, no?, l'ordre i el caos, no?, ell el que buscava més aviat que aquests camins comuns, buscava aquests parells d'oposats, no? I també ens deia, clar, que la transformació d'aquests mites, no?, perquè a ell li interessava precisament no tant la permanència d'aquests mites, sinó la transformació, com aquests mites, efectivament, fins i tot en una mateixa regió, es transformaven d'una manera molt severa, no? Ell va estudiar, sobretot, no sé si coneixes les mitològiques, ell va estudiar tot el que és l'estructura de les Ameríndia, no? Clar, jo el que em pregunto és, creus que aquesta vella antropologia estructural més pròpia dels 60, dels 70, o més aviat et pregunto, en el teu llibre intentes esbrinar la qüestió dels mites i les seves variacions a partir d'un cert anàlisi estructural? Jo estic pensant, per exemple, no?, en The Last of Us. El viatge que es produeix a The Last of Us el podem pensar com un retorn a casa, el podem pensar de moltes maneres, no?, la venjança, etc. Però també el podem pensar amb aquests contrastos, no?, podem pensar aquest contrast entre sobreviure o conservar la humanitat, no? L'instint de supervivència a la civilització, no? També ens serveix una mica per veure això. Llavors, has treballat des de l'estructuralisme de Lévi-Strauss? Seria la pregunta.
1: Una pregunta. Mira, com, aquest llibre és fill del projecte d'investigació, no? Llavors, per explicar una miqueta com arribem a aquest llibre, doncs us explico breument l'emmarcament del projecte. Nosaltres, el projecte d'investigació és un projecte que neix des de l'àmbit de la comunicació visual. Una de les primeres coses que fem en el projecte és... vam fer un primer seminari amb antropòlegs i amb gent dels estudis literaris, concretament de l'àmbit dels estudis mítics i dels estudis comparats. Per què? Perquè el que volíem fer era, en primer lloc, ja que volem parlar de mite en el joc, era delimitar bé la qüestió mítica, i per això el que vam fer va ser convidar gent d'un àmbit que no és de la comunicació visual, però nosaltres com a gent de comunicació visual el que hem de fer és heredar un conjunt de conceptes, no?, i hem d'anar a les fonts, hem d'anar a veure. Aquí vam consultar amb molta gent, vam llegir, doncs tenim autors des de Carlos García Gual, Losada, que treballa molt tema de mites. Hem vist, sobretot, Lévi-Strauss, vam treballar moltíssim a Gilbert Durand amb l'estructuralisme figuratiu. I llavors, el que vam arribar és una espècie de síntesi o consens, no?, que és com traslladem estructures mítiques a narrativa. Doncs nosaltres vam fer una qüestió que és dir, bueno, tenim el mitema, que el mitema, perquè ens entenguem, per Lévi-Strauss, és l'ADN del mite, no? Són aquests elements mínims. Gilbert Durand li donaria més contingut al mitema que no Lévi-Strauss. Lévi-Strauss no acaba de donar un contingut al mitema específicament. Gilbert Durand sí, no? Gilbert Durand, un mitema és Excalibur, un mitema és Camelot, un mitema és, no?, és un objecte, un escenari, un personatge que sempre repeteix en tot aquest tipus de mites, no? vam agafar tot això, ho vam traslladar a l'àmbit narratològic, llavors nosaltres no parlem tant de mitemes com de motiu narratiu, el motiu com a element que vertebra una narrativa singular, en aquest cas un argument universal, i el que hem fet amb el projecte és fer un estudi que entén els mites de dues línies diferents, no? Perquè ens entenguem, el mite transcendent i el mite immanent. El mite transcendent és el mite clàssic, no? És el mite de tot passa en, tot és sobrenatural, tot és, està vinculat amb els déus, passa in illo tempore, no? En un temps primordial, com diria Mercedes, i aquests són els mites que heredem, no? Són mites que no tenen un moment de néixer humà, sinó que el mite neix en un moment prehumà, no? D'aquí apareix el mite de els mites escatològics, però els mites dels orígens del cosmos, dels orígens de la humanitat, els grans mites. I llavors el que fem és analitzar com el videojoc agafa aquests mites, els estudia a l'actualitat. Per tant, parlem de mites en el present, mites antics en el present. La segona línia és el que anomenem mite immanent. I el mite immanent segueix una altra línia que és molt més nova de la mitologia, que és la que va inaugurar Roland Barthes amb el seu llibre Mitologies. Roland Barthes, en el seu llibre el que diu és el mite no és només allò que ve dels déus i que és molt antic, sinó que els mites poden néixer en la pròpia societat contemporània. Per tant, avui podem estar creant mites, no? Òbviament, aquí hi ha dues escoles que es barallen, el que fem és doncs, posar-les en consens i doncs, tenim el mite transcendent, que és el mite en el present, i el mite immanent, que és el mite del present. I us poso un exemple que crec que és molt clar. Un mite clàssic transcendent seria l'Apocalipsi, no? L'Apocalipsi és un mite escatològic de la tradició cristiana. No és el mateix a l'Apocalipsi que el que es diu a dia d'avui col·lapsologia. La col·lapsologia que té a veure amb el canvi climàtic i té a veure amb l'erradicació de la vida o el canvi radical de condicions vitals per culpa, no?, de l'acció humana contra la Terra, no?, contra el sistema climàtic natural. L'Apocalipsi és un mite transcendent, és un mite que arrosseguem des del principi dels temps cap al final dels temps. La col·lapsologia és un mite que neix en un context social i tecnològic contemporani, no? Llavors, a partir d'aquesta distinció, nosaltres el que fem és omplir, diguem, aquests motius narratius, no? Saturar els motius narratius, com diria Gilbert Durand, per veure fins a quin punt els motius narratius clàssics, tant d'un mite com de l'altre, estan en la literatura, han transitat a través de la literatura, han saltat puntualment en el cinema, com el cinema ha traslladat això amb imatges, i sobretot el videojoc, com hereda, que aquesta és una de les meves tesis, que el videojoc no només hereda del cinema, sinó que hereda, encara que sembla a vegades peculiar o impossible, no? Però hereda moltíssim de la literatura, i com hereda això a nivell mecànic i a nivell ficcional. No? Per tant, sí que hem jugat amb les dualitats estructuralistes clàssiques de Levi Strauss, però ens interessava més el contingut narratiu, la dimensió ficcional i la dimensió mecànica. I per això, per exemple, Gilbert Durand ens semblava més operatiu. Perquè el Gilbert Durand el que fa és, a diferència de Levi Strauss, considerar que la imaginació i l'imaginari sí tenen un rol actiu, no? Que la ciència no ha pogut acabar amb la imaginació. I que la imaginació parla de qüestions evidents, però també parla de qüestions que no podem percebre, que estan per sota, no?, de la capa lògica. I hem tirat més cap aquí, cap aquesta línia. No sé si és una resposta molt tècnica, però...
2: No, està molt bé, està molt bé, sí. Levi Strauss sí que parlava una miqueta de com el mite al final intenta adaptar-se, no?, a les circumstàncies canviants de cada societat, però entenc perfectament l'elecció per Gilbert Durand.
3: Interessant. Jo volia preguntar-te en quin joc queda el concepte de la sort, no? Que tan important és en els videojocs, en aquesta estructura narrativa, no?, que has comentat al principi, que es repeteix des dels mites fins als videojocs, diríem, perquè en una bona part dels videojocs la sort és un element important, o pot ser-ho. Aquesta sort ve també té un origen mític?
1: La sort entesa...
3: O és com un ingredient afegit després, diguem, per generar una jugabilitat més interessant. O sigui, diguem que la sort és un element molt propi dels jocs i, per tant, dels videojocs, o bé, d'alguna manera, ja ve també d'antuvi, no? Ve d'aquests mites, també és una cosa, diguem, que s'ha rescatat i s'ha portat als videojocs.
1: Pregunta complicada. Jo potser diria que... clar, si ens centrem en els mites transcendents, els mites clàssics, i això també es veu molt amb la poètica d'Aristòtil, no? El que primen en l'estructura mítica és la causalitat. Hi ha molt poc espai a la sort. Hi ha molt poc espai a la mala sort per culpa de la decisió. Per què? Perquè normalment el mite clàssic el que fa és sancionar l'acció del personatge, no? Un déu com Zeus, que té sempre busca noies joves, no? D'aquesta qüestió, aquesta pulsió terrible, fa que aquesta noia jove no pugui tenir la sort d'evitar Zeus. Aquesta noia jove patirà la ira de Zeus, no? Podem trobar casos puntuals de males decisions, no? Orfeu sortint, Orfeu s'equivoca, es gira massa aviat, no? Però no és un problema de sort, és un problema de causalitat. Llavors, jo crec que els mites en general no treballen massa la sort. Sí que podem trobar, i aquí és on el Marc apuntava tot aquest tema de jocs dels orígens, com els primers jocs, i aquí penso amb el Senet, amb el joc real d'Ur, amb el Mehen, sí utilitzen moltíssim la sort. De fet, els daus, les tabes, tots aquests sistemes es vinculen amb mecàniques lúdiques, òbviament, no? de que el jugador pot avançar més o menys per introduir un element competitiu, però, per exemple, si veieu la tomba de Nefertari, no? a Egipte, que ella està jugant contra les divinitats amb un taulell de Senet, tota la qüestió del llançament dels daus estava vinculat amb l'atzar, però també amb la qüestió simbòlica, no? És a dir, fins a quin punt els daus es mouen perquè jo sóc un ésser humà i, per tant, obeeixo a un atzar, o realment els daus tenen un element religiós de predestinació, no? Llavors, en aquestes dimensions, ells jugaven aquesta ambigüetat, l'ambigüentat de en quina casella caic perquè hi he caigut per sort o caic perquè les divinitats m'estan orientant, no? De fet, el Senet, que era un joc de la noblesa, buscava precisament aquesta idea, no? que l'atzar ens portés cap aquí. I poso un altre exemple que està en el llibre que em sembla meravellós. No sé si coneixeu el Mehen. El Mehen és un joc anterior al Senet. És un joc que, a diferència del Senet, el Senet era un joc que estava fet amb materials molt cars i per això només jugava la noblesa, però abans del Senet hi havia el Mehen, i el Mehen era un joc que està fet amb materials extremadament econòmics i s'han trobat molts Mehens en tombes de gent humil. Era un joc molt popular. El Mehen, bàsicament, era una espiral enroscada. En el centre de l'espiral hi havia un cap de serp i a la part exterior hi havia el cap d'una oca. Bàsicament, el Mehen el que és un joc que parla del mite del cicle de dia i nit de la cultura egípcia, no? Que bàsicament, en mode resum, és el déu Ra, sabem que és el déu del sol de nit baixa a l'inframont i l'inframont ha de travessar l'inframont per tornar a sortir el dia següent. Quan baixa per l'inframont és atacat per forces malignes i llavors hi ha una serp, no? Que es diu Mehen. Aquesta serp el que fa és protegir el déu Ra dels atacs de les forces del mal, i finalment la serp aconsegueix protegir el déu surt el dia següent, i com surt? Surt en forma d'un ou d'oca, no? L'oca de món, que es diu, l'ou es trenca i surt el déu, no? Aquesta és la idea de cicle dia nit dels egipcis. Aquest joc parlava d'això. Resulta que aquest joc va desaparèixer. En un període molt curt de temps va desaparèixer. Llavors, en l'àmbit d'arqueologia, s'han preocupat per què desapareix aquest joc, no? I apareix el Senet, no? Hi ha moltes teories. Una de les teories que a mi més m'agraden, és cert que no és la més popular en l'àmbit d'arqueologia, però és la més interessant des del punt de vista narratiu, i ens hem de quedar sempre amb el mite, és que el Mehen van evolucionant i antigament la forma que tenia aquesta espiral, que era la serp, no? No tenia caselles. Però hi ha un moment en què van començar a aparèixer caselles. Per a què? Per a poder llançar uns daus i que l'atzar mogués les fitxes dels jugadors. Hi ha una teoria que diu que en el moment en què els sacerdots van veure que la serp tenia unes caselles i, per tant, que per jugar aquest joc havies de tallar el cos de la serp en caselles, això podia debilitar la serp. I, per tant, si la gent jugava aquest joc, això podia provocar que morís la serp i, per tant, el dia de demà no sortís el déu Ra en forma d'oca, no? Perquè el déu Ra hagués estat devastat per les forces de l'oscuritat a la profunditat. Llavors, hi ha una teoria que diu que això va crear un gran conflicte religiós en aquell moment a Egipte i possiblement fos un dels primers, si no el primer, joc censurat de la història, no? La censura per què? Perquè a l'introduir l'atzar que jo em puc moure amb certes caselles, aquest atzar implicava una parcel·lació del cos de la serp i això podia, òbviament, provocar una catàstrofe. Aquest joc va desaparèixer durant molt temps, el van recuperar els francesos, li van treure la qüestió de la serp, van mantenir l'estructura i es van quedar amb aquest final que és el cap d'oca. I d'aquí neix el joc de l'oca. El joc de l'oca és un Mehen desacralitzat I, òbviament, amb una capa moralista, que ens portaria un altre tema, no? Que és el tema del moralisme del joc de l'oca amb la burgesia. No? Però, vaja, diguem, per intentar posar un exemple que em sembla interessant amb aquesta pregunta. No?
0: Sí, sí, és que és fantàstic com un joc tan antic perviu fins als nostres dies, i jo desconeixia completament aquest origen. M'agradaria aterrar una mica amb alguns exemples, no? Diguéssim, com... d'aquesta anàlisi que has fet de videojocs contemporanis, quins exemples posaries, no?, per entendre aquests dos eixos mitològics de viatge i poder? Per posar alguns exemples que puguin conèixer els nostres oients, no?, perquè vegin una mica com passa per aquestes estructures narratives.
1: Sí, doncs mira, per exemple, hi ha un capítol que em sembla que és particularment interessant, que és el de la Fundació La Pàtria. Poso un exemple de viatge i un exemple de poder. A la Fundació La Pàtria el que faig és analitzar la figura mesiànica d'un senyor, que és sempre senyors, un senyor que li és encomanada la missió de conduir un poble a fundar una pàtria. Analitzo les dues categories clàssiques, Moisès amb el poble jueu i Enees, que surt de Troia per fundar Roma. A partir d'aquí, el que establim és un conjunt de motius narratius per similaritat. I on trobem a Moisès i on trobem a Enees? Doncs jo el que faig és analitzar dos casos molt concrets, perquè cada capítol, a més, té molts microcasos i després té casos una mica més extensos. En aquest cas, que parlaré de Fundació de la Pàtria, parlaria des de, per exemple, tota la saga Civilization, no? Perquè a Civilization podem escollir líders històrics, perquè els bàrbars de Civilization sempre són tribus primitives amb les que no podem, per exemple, interactuar més allà del combat. Hi ha tota una concepció històrica dintre de Civilization del que entenem, no? The Oregon Trail, feia molts jocs de molts exemples micro. En aquest cas, per posar els dos macro, jo analitzo per Moisès, jo agafo l'exemple de Bioshock Infinite. Bioshock Infinite és un joc que no si el veiem des de la perspectiva del protagonista, si el veiem des de la perspectiva de l'antagonista, no? L'antagonista, no sé si coneixeu el joc o el teniu molt en ment, recordareu que, sense fer molt spoiler, però recordareu que el joc, al principi de tot, el protagonista ha de fer un bateig, no? Es bateja o no es bateja. Si no es bateja, és el protagonista. Si fa el bateig, es converteix en l'antagonista. Si seguim la línia de l'antagonista què és? És una persona que diu que un arcàngel li ha donat una missió, que és crear Colúmbia, crear i guiar el seu poble, no? Si seguiu tota la via de Comstock és un Moisès amb uns principis religiosos molt forts, amb una dimensió de revisionisme històric increïble, basada en l'excepcionalisme nord-americà, que hi ha tota una component de molt interessant contemporània, i amb tot el tema de la guerra nuclear, no? El supremacisme tecnològic, que té a veure amb el tema dels portals que té el joc. No? Doncs, per exemple, quina relació o quins motius narratius de Moisès veiem en aquest joc? Bueno, és una cosa que desenvolupo bastant en el llibre. No? L'altre exemple, que és Enees. Jo on veig Enees en el videojoc, per posar un exemple més extens, Death Stranding. Death Stranding és un joc en el que tenim un Enees, però és un Enees molt actualitzat en la contemporaneitat. No? Recordem que Enees és fill d'Anquises i és fill d'Afrodita. Enees té un llinatge diví i és un personatge que, com un bon heroi clàssic, ell té molt clar que ella ha de fundar Roma. No? Ell segueix constantment les visions oníriques que té del seu pare, baixa a l'inframont, no? La catàbasi i anàbasi. Què passa en el cas de Death Stranding? Que és un heroi totalment contrari, és un heroi contemporani. No? Jo veig molt en Centros del Desierto, no? Aquest personatge que està sempre fora de la comunitat, però ha de fer alguna cosa per la comunitat. No? Sabeu que en Sam és un transportista, ha de refundar Estats Units, no? És un altre cop la conquesta de l'Oest. Li és profetitzat que ho ha de fer, en aquest cas hi ha l'excusa de la germana, però ell no, de bon grat no ho fa, però ho acaba fent. Tenim una reconquesta de l'Oest i finalment hi ha una reconfiguració de la pàtria, no? El que passa és que ell no pot ser el gran líder d'aquesta pàtria, no? Com si serà Comstock. Ell s'ha de quedar fora, a l'umbral, d'aquí parlava jo de Centaurs del Desierto, no? I per tant seria crec un bon exemple del cas de la Fundació La Pàtria. En el cas del poder, alguns exemples interessants que podem veure, jo analitzo dos casos de poder, al final, un que té a veure amb la gestió del poder i l'altre que té a veure amb la resistència al poder. Sobre la gestió del poder, jo parlo de molts autors, Marina Garcés, Byung-Chul Han, Hannah Arendt, Foucault, i agafo un joc satíric per parlar de la gestió del poder. Una de les coses que parlo en el llibre sobre el poder, i em refereixo a Macbeth, és que la gestió del poder des del punt de vista de la tirania, del poder sobirà, que diria Foucault, és que és molt complicat mantenir el poder. Quan tu ets un tirà, tens el gran problema, que és el que li passa a Macbeth, que comences a veure enemics per tot arreu, no? I gestionar el poder és complicat. Jo realitzo, per exemple, en el llibre la saga Tropico. La saga Tropico, que sembla un joc, és un joc satíric, no? Però Tropico, que ens planteja ser el dictador d'una illa llatinoamericana, i el que jo com a dictador, el gran problema que tinc, quin és? Que el meu poder és limitat. Per què és limitat? Perquè jo que haig de fer gestionar les pressions de tots els lobbies que tinc al meu voltant, no? Els ecologistes, els capitalistes, els comunistes, els religiosos, no? Llavors, hi ha tota una gestió molt interessant del poder que no és tan senzill com dir soc un dictador, sinó que haig de mantenir un equilibri de poders perquè els dictadors es mantenen a partir de què? De concessions en cadascun dels lobbies que tenen interessos, no? Jo crec que la saga Tropico treballa d'aquesta manera molt magistral amb una capa d'humor molt interessant, no? Mm. I l'altre exemple, que seria el de la resistència al poder, analitzo alguns exemples molt interessants, des de resistències molt passives com... Bueno, us poso també l'exemple gran. Assassin's Creed 4, Black Flag. Val? Per què Assassin's Creed 4, Black Flag? Perquè Assassin's Creed 4, Black Flag, és per mi un exemple de pseudo-resistència. És el que nosaltres en el projecte parlàvem de l'anti-establishment cool, no? Mm-hmm. Això és una cosa que fa molt el capitalisme, que jo detecto el que Hobsbawm anomenaria rebels primitius, no Hobsbawm, l'historiador, té uns treballs molt interessants sobre comunitats que en certs moments es rebel·len, no? Robin Hood, no? Els bandolers, no? És aquest tipus de gent que de cop i volta s'agreixen contra el poder. Quins grans herois tenim aquí? Tenim el pirata, tenim el bandoler, tenim aquest tipus de figures que són molt icòniques. El pirata és una figura molt romàntica. Romàntica en tots els sentits, no? Què fa el capitalisme? Agafa la figura del pirata, es queda amb la dimensió romàntica del pirata, extreu tota la dimensió realment rebel del pirata, recordem que la pirateria del Carib, tot i que eren uns salvatges importants, però cal entendre que la pirateria del Carib eren comunitats autosostingudes, s'escollia el capità per votació, quan atacaven un vaixell de negrers alliberant els esclaus, els incorporaven com a pirates, van tenir dones dirigint vaixells, van intentar fundar, com es diu, no, Tortuga, la famosa Libertàlia, tal, uns certs estats pseudodemocràtics, no? Tot això desapareix en favor de què? A Assassin's Creed 4, si heu jugat al joc, veureu que al principi del joc el protagonista està casat amb una dona i el protagonista té un gran problema, i és que la seva dona és filla d'un gran burgès. I ell s'ha casat amb la filla d'un gran burgès i ell no té diners. I al principi del joc ell diu, no, jo el que faré és apuntar-me a la pirateria, fer-me ric i tornar a casa. Per tant, la premissa del joc és interessant perquè el protagonista el que vol és ser ric, no? Ser ric i tornar a casa ric. I per fer-ho, què fa? Passa per un ideal. L'ideal que és ser pirata, no? Al llarg de tot el joc, el que trobem és un protagonista que, sota la idea d'un gran rebel primitiu, un gran rebel romàntic, sistemàticament el que vol és guanyar diners. I, de fet, el joc és interessant perquè molts protagonistes del joc li recriminen. Barba Negra li recrimina que no participi activament en la creació de l'Estat. Els esclaus li recriminen que no està fent una alliberació dels esclaus, no? I el joc, finalment, doncs, acabarà amb uns grans, no? Una situació molt aburgesada, no? Per què analitzo aquest joc? Perquè en el llibre el que m'interessa veure és com el videojoc pot parlar, sense cap problema, d'ocupar una posició de resistència contra el poder, però de la mateixa manera que el poder d'avui ha aconseguit, el capitalisme, no?, ha aconseguit cooptar figures antisistema per convertir-les en figures del sistema, Ubisoft fa el mateix, en aquest cas, amb Black Flag. No? La figura del pirata és una figura molt antisistema i molt romàntica, però en aquest cas no tenim un antisistema. El que tenim és un noi que vol ser ric, vol ser una espècie de criptobro, emprenedor, perquè ens entenguem, vol la via ràpida, però s'emmascara. I s'emmascara en què? En la figura, no?, meravellosa del pirata. Llavors, crec que aquests serien quatre exemples possibles, dos en un bloc concret i dos en un altre bloc.
0: Em fa pensar una cosa que... Bueno, i una anècdota, que a Uncharted podem visitar aquesta ciutat mítica de Libertàlia?
1: Sí, el 4, no?
0: Sí. Si no recordo bé, però recordo passejar-m'hi. Això és una anècdota. El que anava a dir, que no sé si en el videojoc realment, això que moltes vegades se n'ha dit, la fantasia de poder, no sé si realment pots experimentar en un videojoc ser l'oprimit, perquè gairebé sempre el que és divertit és que, bé, sí, potser comences molt avall, però de seguida, diguéssim que guanyes a tothom, no? És aquesta imposició del jugador per sobre de la resta de contrincants. I llavors no sé si realment és possible.
1: No, jo crec que hi ha casos, el que passa és que, a veure, aquí ho apuntava, per exemple, tota la saga de Wolfenstein, part de Far Cry, hi ha una part de resistència guai, perquè ens entenguem, hi ha jocs que s'hi han intentat parlar de la qüestió de la resistència, però òbviament quan parlem seriosament d'això estem parlant de la resistència des del punt de vista més del joc indie, no? No sé si coneixeu el Through the Darkest of Times, en el que portes la resistència alemanya contra el nazisme, doncs és un joc que ho fa. De fet, quan parlem de resistència no sempre parlem de resistència activa, molts cops parlem de mera supervivència al poder, no? Per exemple, This War of Mine, o jocs on tu pots optar, perquè estàs en el punt intermig, que és clarament el cas de Papers, Please. No? Papers, Please és el joc on tu formes part del poder, però tu pots jugar la resistència contra el poder. No? Se't dona un espai potencial de resistència. O plantejava un joc espanyol, que a mi particularment em sembla superinteressant a molts nivells, que és l'American Arcadia, no? Out of the Blue, que és també el que es troba, que és això de Truman, i vol fugir. No? Apuntar-te que també parlo d'altres formes de resistència en el llibre, que no són tant formes de resistència en el sentit clàssic, tipus Antígona, com figures que es troben en situacions de desempoderament per a la estructura del poder. I poso dos casos molt clars, que són la figura del refugiat i la figura del marginat. Per exemple, parlo de Bury Me My Love, el videojoc en el que tu has de fugir, no? És un refugiat, has d'arribar fins a Alemanya, no? Aquí també estem parlant d'una persona que és víctima d'una estructura de poder i que està resistint a l'estructura de poder. En lloc de quedar-se a casa, resisteix en el sentit de buscar-se una altra vida, no? O el marginat, hi ha un joc que en el seu moment passa una mica sense pena ni glòria, que és Where the Water Tastes Like Wine, en el que tu vas passant per als Estats Units si ets un vagabund i el que vas fent és recollir històries dels personatges, no? I d'aquest joc de què parla? Parla d'aquelles persones que viuen en un estat però no formen part d'aquell estat, no? En el cas espanyol, clarament, seria la població gitana, no? Per posar un exemple de gent que forma part de l'estat però té una certa marginalitat de la pròpia estructura de poder, no? Doncs aquest són altres formes de resistència possible.
2: És realment molt interessant tot el que expliques i jo tinc tantes preguntes que no sé si els meus companys em deixaran fer-les eventualment.
0: Fes-les, perquè tenim
2: un temps limitat.
0: 15 minuts.
2: Però jo, per exemple, se m'acudia mentre parlaves una qüestió una miqueta externa, estructural o diguéssim, sí. Doncs des de sobre, que és... tu, ja al principi, en la introducció, deixes de banda aquest debat entre ludologia i narratologia, que a més ens has explicat que en la teva tesi doncs, és un debat formatiu, no? Et centres en el cànon occidental i les estructures arquetípiques i tot això. Però jo ara a mi se m'estava acudint. És possible, o t'has plantejat, o has explorat d'alguna manera com un, diguéssim, el narratològic pot influir en l'ludològic? És a dir, m'explico. Els arquetips narratius pot ser que en el videojoc vinguin produïts per l'estructura ludològica, diguéssim, o sigui, pel disseny de nivells, pel sistema de progressió, per les recompenses, no? Pel loot, per totes aquestes coses. És a dir, trobes en el videojoc que una cosa empenya l'altra i que potser el disseny, perquè això ha de ser un videojoc, ens acabem trobant reproduint unes estructures... És a dir, què és el que ve abans, no? Jo em podria preguntar. És a dir, l'estructura ludològica podria ser que vingués dels nostres relats del cànon occidental, el fet de que organitzem els videojocs amb aquesta estructura típica? No sé si això és una pregunta que hagis fet o resolguis en el llibre.
1: Com a tal, no, perquè és a dir, jo el que intento sempre és fer la integració... És a dir, la pregunta aquesta que és abans l'ou o la gallina... Clar, aquí jo faig fem una aproximació, no, en el llibre, en el projecte, una aproximació molt textualista. Interrogar el text vol dir interrogar el videojoc per se, té unes limitacions, no? Perquè, òbviament, aquí el que caldria fer també és interrogar la qüestió autoral, no? Veure fins a quin punt, de què es parteix, no? O quina és la premissa. Per posar-te un exemple que a mi em sembla molt interessant, en el joc analitzo Disco Elysium, que em sembla un dels, no sé, 10 millors jocs dels últims 25-30 anys, sens dubte, i un punt de gir importantíssim, no? Clar, en el cas de Disco Elysium, jo no tinc massa clar, és a dir, entenc l'aportació ludològica i crec que si tu li treus el tema et quedes estrictament amb les formes de les mecàniques, amb la qüestió de la polifonia de les veus, amb la qüestió de la construcció, no? De com les veus són habilitats, de com jo puc introduir habilitats i, per tant, dirigir ideologies. Només per això ja és una revolució mecànica de l'RPG, no? Però jo crec que Disco Elysium només pot haver funcionat combinant aquesta qüestió de l'estructura ideològica o mecànica amb aquest món de ficció i amb, i amb el que ell vol explorar, no? amb el que el joc vol explorar. Llavors, jo només he intentat separar aquestes dues dimensions en casos com el que explicava de Black Flag. Les mecàniques són les típiques mecàniques d'acumulació de poder, acumulació de punts, és a dir, en la clàssica fantasia de poder típica del videojoc mainstream, no? A mi el que em sembla interessant de Black Flag és per què un pirata. I el dia de demà, ara diré una bajanada, però el dia de demà potser has inscrit número 25, en lloc de ser un pirata, és un activista de Gaza. No? És a dir, per què agafeu personatges que tenen a veure, que estan molt vinculats amb un activisme i amb una idea del contrapoder per a construir un joc que mecànicament és més mainstream que el mainstream, no? En aquests moments sí que em plantejo aquestes qüestions, no? En altres les dono una mica per sobretingudes, és a dir, per exemple, que els indis intenten fer una hibridació o que busquen mecàniques que expliquin molt bé un discurs ideològic a través de la ficció, ho dono per perdonat, no? Llavors, en aquests casos més extrems, que és on sí, on es posa una dissonància estranya, sí, he entrat una miqueta més, no? Però en general he intentat interessar-me més per l'estructura de motius narratius que per la potencial divergència, no? Òbviament això implicaria un segon projecte que tant de bo sortís endavant d'analitzar mecàniques, no? Mecàniques específiques d'arguments universals, no? Quines mecàniques són les típiques del poder o quines són les típiques del viatge, que seria també molt interessant de fer-ho com un estudi, diguem, tangencial, no?
2: Home, a mi se m'acut la vella qüestió d'aquesta, que em sembla que ho has mencionat també, no? El tema del colonialisme, no? Vull dir que dins el cànon occidental tenim aquest component que està pràcticament tan assumit que ha deixat de ser visible, no? Que és aquesta lògica de conquesta, acumulació, dominació de la natura, dels territoris, no? D'explorar un territori desconegut, d'eliminar les amenaces, extreure els recursos, no? Tot això és una d'aquestes constants, sí, no? Que ens trobem en el...
1: De fet, a la part de civilització s'hi parla una miqueta més. Tant aquesta idea del mite del progrés, no? de l'etern present, no? De Fukuyama i tal, clar, és que la pròpia civilització és superinteressant perquè és una visió, òbviament, capitalista i occidental de què entenem per la història lineal i la progressió de la història, no? I si analitzes antics civilizations, veus també la selecció de les civilitzacions, no? Com a primer civilization, sobretot, les grans civilitzacions són les occidentals, no? I les restes eren expansions, DLCs, no? Triguem molt a tenir civilitzacions minoritàries, per dir-ho d'alguna manera, no? Però també és el tracte amb la naturalesa i també el que comentava els bàrbars, no? Aquesta qüestió de tu arribes a un altre lloc, la població local sempre és primitiva i sempre és violenta. I llavors això reforça, òbviament, una idea molt colonial de... Bueno, ara ho estem veient també molt amb el tema Sheinbaum i companyia, no? Aquests discursos de, no, és que mira com els maies arrencaven cors i eren gent salvatge i malvada, no? Bueno, doncs sí, per suposat, en aquest tipus de jocs sí que es detecten aquestes qüestions que són molt interessants.
3: Jo volia preguntar, perquè moltes coses de les que ens estàs explicant, no?, tota aquesta tesi que d'alguna manera expliques en el llibre, a mi em ressona molt, o sigui, vull dir, evidentment, tu expandeixes moltíssim, tens moltíssima informació, ho has estudiat molt, però hi ha alguna cosa que em diu, del que estàs dient, que no em sorprèn. En el sentit que, no? que d'alguna manera ressona aquells que ens agraden els videojocs i que sempre els hem defensat com un mitjà cultural, també, doncs sempre hem tingut aquesta sensació molt menys elaborada, però de la connexió dels videojocs amb la nostra cultura, amb la cultura mundial i tot el que suposa. Llavors, la pregunta que et volia fer és per què creus que costa tant en la societat d'avui en dia, encara, i malgrat els videojocs són molt importants i són exitosos també a nivell econòmic, que no es pot acosar en ple capitalisme. Doncs per què creus que costa tant veure els videojocs com una part de la cultura i una part de l'art? Com pot ser que, malgrat hi hagi totes aquestes connexions, i aquestes connexions d'alguna manera es percebeixin, encara, jo diria que els videojocs a dia d'avui encara tenen una mala imatge important, no? I hi ha moltíssima gent de la població general que no els veu o no els pensa com a cultura.
1: Dependrà del tipus de gent a qui ens dirigim, no? Jo el que sí que puc dir és que, mira, jo vaig escriure aquest llibre a partir de la meva experiència a classe. jo dono classe a un grau de videojocs i per tant, jo vaig a l'assignatura de narrativa i per tant a gent que suposadament el dia de demà ha d'estar treballant en una empresa de videojocs. I me n'adonava que la capacitat que tenia ells de vincular videojoc amb cinema era relativa, però la capacitat que tenien d'entendre que el fet de que aquí hi hagi un senyor amb una gorra que salva una princesa de Bowser, que és un drac, que és Sant Jordi, aquests ponts no estaven tan clars. I jo m'adonava que els meus alumnes, per exemple, la capacitat d'entendre l'impacte real del mite clàssic, i no només el mite clàssic, la novel·la contemporània, no? Per parlar, per exemple, del cas de Disco Elysium, hi havia un marc cultural aquí que faltava. De fet, jo el llibre vaig començar a escriure pensant en, bé, anem a veure com el videojoc adapta a la mitologia i al marc literari clàssic, i gairebé em va resultar més útil com a llibre per explicar a futurs alumnes de videojocs doncs que quan miris Bioshock Infinite hauries d'entendre que això ve del Messies, i la qüestió messiànica és una qüestió central a la nostra cultura, no? Per posar un exemple. Llavors, jo crec que això és molt important, perquè si nosaltres partim de la premissa que els que han de crear jocs no tenen un mercat cultural com per sortir i dir, bueno, és que els jocs també són cultura, i quan diem que els jocs són també cultura no em refereixo a fer el discurs de la subvenció, no? O el discurs de sentir-me complexat amb el cinema i per tant ho haig de dir perquè ho haig de dir. No, si tu dius que el joc és cultura, has d'argumentar perquè aquest joc que estàs fent té unes bases culturals, no? I això té uns fonaments, no? Jo crec que és important educar en aquest sentit els creadors, perquè en els creadors de videojocs els eduquem molt en programació, els eduquem amb art, però tampoc parlem molt de l'art i el mite, per exemple, no? Hi ha una qüestió aquí que també té la marinera. Crec que això falta, no? I fins que crec que no tinguem gent amb un cert bagatge cultural que pugui defensar això obertament, crec que fer el salt al mainstream o fer el salt a l'espai més ampli és complicat. Hi ha hagut casos, òbviament. Lucas Pope és un exemple molt interessant, Kurwitz amb el tema de Disco Elysium és un exemple molt interessant. També és cert que el mainstream no hi ajuda molts cops, no? Perquè la sobresimplificació narrativa simbòlica del videojoc mainstream molts cops va a la contra, no? I per tant, també d'entendre que ens hem d'explicar millor, hem de construir millor i hem d'entendre que també tenim una part de l'enemic a casa. I l'enemic parteix de la ignorància i parteix també d'un conjunt d'empreses que, bueno, que si poden fer l'últim pelotazo que impliqui zero interès cultural amb el joc, doncs també ho faran, no? Uh-huh.
2: Jo tinc una altra pregunta, que és la qüestió, tornant una miqueta al tema dels mites i de com es reprodueixen o de com es van transformant, no? Una miqueta allò que parlàvem a l'inici amb Lévi-Strauss. Quan tu has estat observant aquest cànon occidental i com es reprodueixen els videojocs, t'has trobat més aviat una reproducció, o sigui, realment et trobes que sobretot es reprodueix, o i a quin ritme es van introduint petites mutacions? A mi se m'acut, per exemple, com en els últims God of War, no? En aquesta nova fornada de God of War, que tenim, evidentment, no? podríem fer és explorar com reprodueixen la mitologia nòrdica i, per tant, encaixen amb cert cànon occidental, però al mateix temps ens trobem que la manera en com han volgut connectar amb el públic ha estat parlar-nos de la paternitat, no? De la paternitat, del llegat, no? De la família. Però alhora, no, també tenim doncs, que es reprodueixen altres coses, no? Segueix sent aquest home adult, violent, que resol els conflictes amb els punys, no? Llavors, com veus aquest mite i les seves transformacions contemporànies?
1: A veure, jo crec que en general una qüestió que té el mite, no només al videojoc, sinó en general en tots els mitjans, és clar, la seva ultraestabilitat, no? És a dir, els motius narratius continuen sent els mateixos. El videojoc el que fa, el que sí ha percebut com a variacions són, per un costat, potencials variacions de focalització per eminència. És a dir, si tu tens un argument universal que té 5 motius narratius, el videojoc molts cops el que fa és que es focalitza en un argument, en un motiu narratiu o en un conjunt de motius narratius. Per posar un exemple, en els videojocs és molt més habitual la cerca del tresor que el retorn a la llar. Per què? Perquè estem molt acostumats a que qui cerca el tresor comença amb un nivell 1, perquè ens entenguem, i quan arriba al tresor està a nivell 90, i el retorn a la llar és el moment, és la pila, que és el moment final del clímax, no? S'acaba aquí el joc, hem tornat a la llar, al cas d'Uncharted. No? Uncharted, ells tornen, i el que li passa és que ell vol tornar a l'aventura. Després tenim el tema del matrimoni pel mig, que és una altra cosa interessant. En canvi, els retorns a la llar són menys habituals. Per què? Perquè el que torna a la llar Normalment, ella ha canviat, la llar ha canviat, i això implica un conflicte. Per tant, és més actual el primer argument que el segon.

VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep

0: la veu d'aquesta noia. Ella es diu Caroline Ewers i sota la producció de Rufus Jackson, Tam i Ken Robertson lideraven la banda directament des de New York als Fantasy, una banda d'èxit de la dècada dels 80 on nosaltres avui ens han donat ja inici en aquest VIP 45. Què tal, amics, amigues? Com prova això? Tenim per endavant una hora carregada d'èxits. Èxits, números uns i, com sempre, música que ens fa reviure aquells moments viscuts en els 70, en els 80 i en els 90. Serà, doncs, tot un plaer fer aquesta feina, jo mateix, un servidor, a través de les diferents emissores arreu de Catalunya i Andorra. Jo mateix, Josep Lloret. Amics, amigues, sigueu tots benvinguts, benvingudes.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: I no defallim que tot just això comença, és el VIP 45, com sempre tot recordant les cançons dels 70, 80 i 90. Ara mateix anem directament cap als 90 amb una factoria que es feia dir More. Recordarem una de les seves cançons d'èxit, com és aquest, Around the World, envoltats per aquest món.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
1: Molt bé, anem per més cançons. Ara mateix, ja sonant una de les grans clàssiques de finals de 70, amb una noieta que es feia dir, o de fet es diu, Anita Ward. Que maca era la cançó Ring My Bell de l'any 1979. Truca a la meva porta, deia la cançó.

0: Són moltes les cançons i molts els samplers, entre elles aquesta que ara escoltem de part de Tamperer Feat Maya, el Philip de The Jackson's Five. Una de les cançons que sonava prou bé en els 90. Tenia, doncs, aquests tocs fanquitosos, ja que la cançó original els tenia, de fet, ho era. Amb els grans Jackson's Five, amb el mateix Michael Jackson al capdavant. Més coses, més VIP 45.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Sí, home, sí, ara som joves. Puja amb el cim. Una noieta que arribava des d'Itàlia, que es feia dir Betty Miranda. I el seu Take Me to the Top.

0: eren dos nois i dues noies que triomfaven amb aquestes cançons i d'altres, i també protagonistes avui dins el VIP 45. Molt bé, tenim preparada una de les grans de finals de 70. Amb els Gibson Brothers.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: D'aquelles cançons que, quan estàs de festuqui, doncs és impossible no moure't. Si és que no siguis un negat, vaja. Aquí la teníem. Gibson Brothers i el Cuba.

0: Arribava a principis de mil·lenni. Directament des d'Itàlia, Gaia, una noieta rosseta, que amb la seva música triomfava a totes les pistes de ball, també a les llistes d'èxits de les principals radio stations de tota Europa. Aquest era el Never Meet, i és que realment mai, mai es troben.
1: VIP 45.
0: Molt bé, anem per més cançons. Doncs vinga, ara mateix amb l'alemà Fancy. Ell es diu Manfred Alois i té un reguitzell de bones cançons, entre les quals també s'hi troba aquesta, Lady of Ice.

0: Les ràdios del moment, també les discoteques, varen tenir el privilegi de punxar en aquell moment el que va estar, sense cap mena de dubte, l'inici del House, juntament amb The Sound of the Chicago. Això ho explicaria millor el nostre company amic Jordi Casas, que és el rei del House. Però, bàsicament, la cosa va per aquí. Gran cançó aquesta de Joe Smooth és el Promised Land, la terra promesa. Bé, amics, nosaltres que de mica en mica esgarrapem els minuts d'aquesta edició del VIP 45.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Anem cap als 90 ara mateix. Amb so potent de primera categoria. Era Félix. I la cançó Don't You Want Me.

0: La cançó era realment brutal. Era Félix. Aquest Don't You Want Me ens ha costat ja directament al punt final d'aquesta edició del VIP 45, esgotant ja els darrers minuts d'aquesta edició.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I marxem amb un Italo Disco de... els 80, evidentment. So Authentic, que portaven directament des d'Itàlia una factoria que es feia dir Flosser. Poca cosa en sabem d'ells, però sí que és cert, doncs, que aquesta cançó va assolir l'èxit en poquíssimes setmanes. Era el Monkey Monkey. Amics, amigues, us emplaço, doncs, a un altre programa aquí, en el VIP 45. En el vostre programa, el que recorda els 70s, 80s i 90s. Així que, amics, amigues, sigueu feliços. Que vagi, doncs, molt i molt bé. Adéu-siau.